0: Sant Pere de Sant Joan, que és especial en la mira de Sant Joan.
1: Sant Joan, que és especial.
0: Gràcies.